0: Vive la Radio Sofia.
1: Akorfianara.
2: Akorfianara.
3: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
4: Akorfianara.
5: Akorfianara.
6: Akorfianara.